0: des de 1910.
1: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
2: Pitbulldiario.com, tu diario digital de referencia en Baleares. Noticias locales, nacionales e internacionales, deportes, cultura, sociedad y mucho más, todo en un solo lugar. Te ofrecemos información relevante y de calidad con vídeos exclusivos que te acercan a la noticia como nunca antes. Fitbuidiario.com, el digital balear que se lee, se ve y se escucha en Baleares.
3: Un día más en Fitbuid Radio.

0: Sa Pobla rendeix tribut al seu producte estrella. Fira Nocturna de la Patata, els dies 5 i 6 de juny, a partir de les 7 i mitja de l'hora baixa, la plaça Major acollirà la millor cuina poblera. Bars, cafès, restaurants, associacions... Tothom dirà la seva en qüestions gastronòmiques amb la patata de protagonista, però també hi haurà música, batucada i diversió. No t'ho perdis, dia 5 i 6 de juny, Fira Nocturna de la Patata. On? A Sa Pobla.
1: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez molestias, ninguna. Y problemas, menos.
2: Un día más en Fitwi Radio.

0: For you. En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
1: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favorita? Nace CIBU Legal, un servicio jurídico 24 horas disponible incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
2: Más info en fitbui.com. Un día más en Fitbui Radio.

0: Sa Pobla rendeix tribut al seu producte estrella. Fira Nocturna de la Patata, els dies 5 i 6 de juny, a partir de les 7 i mitja de l'hora baixa, la plaça Major acollirà la millor cuina poblera. Bars, cafès, restaurants, associacions... Tothom dirà la seva en qüestions gastronòmiques amb la patata de protagonista, però també hi haurà música, batucada i diversió. No t'ho perdis, dia 5 i 6 de juny, Fira Nocturna de la Patata. On? A Sa Pobla.
1: Reciclaje Pérez. Vaciamos naves, locales, pisos, fincas. Antes de iniciar cualquier gestión, llámenos sin ningún compromiso. Quizás lo que tiene tenga algún valor económico. 670-335-445. Molestias con Pérez, ninguna. Problemas, menos.
2: Pingüiradio.com. Y sintoniza la diferencia.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
2: Per això destinam 9 milions d'euros per protegir Sant Llorenç des Cardassar, una variant renovada per garantir la seguretat, multiplicant la capacitat del torrent i evitant així futures inundacions.
1: Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
3: Fitwi Radio. Sintoniza la diferencia.

0: Obrim tots els dies de la setmana. Can Juanito Vivés, sembrant futurs des de 1910.
1: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
2: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el calabacín verde granel a 1,69 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos entero medio a 10,95 euros kilo, el chuletón ternera balear al corte a 19,95 euros kilo y el hojaldre de manzana de 310 gramos a 3 euros unidad. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: Fitboydiario.com, tu diario digital de referencia en Baleares. Noticias locales, nacionales e internacionales, deportes, cultura, sociedad y mucho más, todo en un solo lugar. Te ofrecemos información relevante y de calidad con vídeos exclusivos que te acercan a la noticia como nunca antes. Fitbuidiario.com, el digital balear que se lee, se ve y se escucha en Baleares.
4: Hola. Come on.
5: Hey, I'm Jason Derulo.
6: What's up? It's Fifth Harmony.
7: Hola, people.

0: Biniali està de fira. No te perdis tot el que t'ofereix els dies 6 i 7 de juny. Dissabte dia 6, a partir de les 10 del matí, taller de pintar baldufes, actuació musical i animació infantil i a partir de les 7 del capvespre, tardeo. I el diumenge dia 7, paradetes, xaranga, ludoteca, pintacares i molt més. Aquest proper cap de setmana, Biniali, el meravellós llogaret de Sencelles, està de fira. No te la perdis.
1: Radio, televisión, digital, internet, fibra, wifi. Fitwi siempre contigo.

0: nostre poble rendeix tribut al seu producte estrella, Fira Nocturna de la Patata, els dies 5 i 6 de juny, a partir de les 7 i mitja de l'hora baixa, la plaça Major acollirà la millor cuina poblera. Bars, cafès, restaurants, associacions... Tothom dirà la seva en qüestions gastronòmiques amb la patata de protagonista, però també hi haurà música, batucada i diversió. No t'ho perdis, dia 5 i 6 de juny, Fira Nocturna de la Patata. On? A Sa Pobla.
1: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez molestias, ninguna. Y problemas, menos.
2: Fincui Radio, Fincui Radio.
3: La mejor combinación
2: de éxitos dance pop.

0: stupid. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
1: Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Creant 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
0: Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
2: T'agradaria una vida plena de colors i fragàncies? A Can Juanito Vives te podem ajudar. Arriba l'estiu i els jardins ja floreixen. Visita'ns i descobreix àmplia selecció de flors i plantes que te podem oferir per transformar el teu jardí o terrassa en un oasis de bellesa. T'esperam a Can Juanito Vives, carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6, Son Ferriol. Obrim tots els dies de la setmana. Can Juanito Vives, sembrant futurs des de 1910.
3: Pipbuidiario.com, tu diario digital de referencia en Baleares. Noticias locales, nacionales e internacionales, deportes, cultura, sociedad y mucho más, todo en un solo lugar. Te ofrecemos información relevante y de calidad con vídeos exclusivos que te acercan a la noticia como nunca antes. Pipbuidiario.com, el digital balear que se lee, se ve y se escucha en Baleares.
4: Radio, televisión, digital, internet, fibra, wifi. Fitwi siempre contigo.

0: Biniali està de fira. No te perdis tot el que t'ofereix els dies 6 i 7 de juny. Dissabte dia 6, a partir de les 10 del matí, taller de pintar baldufes, actuació musical i animació infantil i a partir de les 7 del capvespre, tardeo. I el diumenge dia 7, paradetes, xaranga, ludoteca, pintacares i molt més. Aquest proper cap de setmana, Biniali, el meravellós llogaret de Sencelles, està de fira. No te la perdis.
1: Fitwi Radio.
2: Estamos cerca de ti.
3: Aquí escuchamos solo números uno como este de Jessie G, Domino.

0: Venga, aquí seguimos en Figui Radio Deportes y voy a buscar al jefe supremo, al jefe superior de deportes del Diario de Mallorca. No es otro que Sebastián Drover. Vamos a comentar un poquito cómo están las cosas en el Real Mallorca. Sebastián, ¿qué tal? Molt bones, ¿cómo estás, amic?
1: ¿Qué tal? Molt bones, bon dia.
0: ¿Qué tal tot? ¿Tot bé? ¿Tranquil?
1: Molt bé. Sí? Molt bé. Sí, avui sí, en el meu cas sí, perquè no faig feina, tenc lliure.
0: Oh, que bé, que bé, quina meravella, quina meravella.
1: Sí, sí. Bueno. I suant un poquet ara.
0: Suant un poquet.
1: Que me fa falta. Ja m'ha fet suar el Mallorca assegut a la taula i ara sí. Hem de suar nosaltres també.
0: I m'apareix que suaran bastant també a segona divisió, eh?
1: Sí, té tota la pinta. I qui pensi el contrari és un ingenu. Sí. És un absolut ingenu. Aquesta segona divisió, jo estic tremolant, Joan.
0: Jo també.
1: Perquè no me dona cap confiança. Malgrat que en el Mallorca li surtin els dos vespes per les orelles, no me dona confiança el projecte, més que res perquè ja el mateix és que l'han cagada, dit en bon mallorquí ràpid, no?
0: Sí,
1: I veurem si n'encerten.
0: I en aquest cas, a segona divisió, que n'hi ha 12 o 13 o 14 projectes que cerquen el mateix que el Mallorca, és dir, i duen un parell d'anys ja a segona.
1: Sí, sí, anem a fer un acte de fe, és a dir, el Mallorca es veurà que econòmicament podrà arribar on altres rivals no podran arribar, però és que has d'encertar en aquí vas, no? I per sort o per desgràcia, els mallorquinistes ja saben com se la juga aquesta segona divisió. Fa 2013-2014, quan va baixar, ja van moure el que va ser. Jugadors que en teoria eren de primera divisió jugant a segona, el Mallorca es va salvar la darrera jornada a Còrdoba. I no vol dir que hagi de passar el mateix, ni molt manco, però me va horroritzar, Joan, la reflexió del propietari Andy Colbert, dient que havien de ser un equip de primera jugant a segona, sí. Perquè si així plans el club, estem ben arreglats.
0: Estem ben arreglats, efectivament. I avui tenim el pèl de punta, jo en tenc poc ja de pèls, però bueno, és que el poc que tenc se me posen de punta, quan he llegit en Pablo Ortiz, en aquesta entrevista que ha fet l'agència sí. EFE, en Pau Cobo, i la veritat, és a dir, el senyor Pablo Ortiz diu: el club sigue creciendo a pesar del descenso, tiene unas bases sòlides para regresar lo antes posible. Jo no sabia que baixar a segona te permet créixer ara mateix futbolísticament i com a club, no ho entenc.
1: Sí, bé, és que mem, hi ha una cosa, aquí els mateixos culpables des d'ascens segueixen en el seu puesto i no ha passat res.
0: Correcte.
1: No hi ha cap conseqüència del desastre que suposa baixar a segona divisió. És que cap. I per això jo me fa tremolar, perquè els dobbers han d'estar cellers. Per això me'n recordo que el mes li vaig demanar jo a Alfonso Díaz al mercat invernal. Els dobbers estan a la gespa. Va dir, sí, sí, per suposat. Bé, idò, així ens ha anat. Així ens ha anat. Sí, aquesta entrevista amb Pablo Ortiz, jo crec que, evidentment, tant ell com Alfonso Díaz han de defensar la seva feina, que on estarà millor que Mallorca, pressió poca, i, evidentment, ben remunerada, i malgrat t'equivoquis, segueixes en el teu lloc. Jo això ho entenc. Però el que no entenc és la postura del propietari, de Andy Colbert, que ha demostrat que no s'entera de res, Joan.
0: Sí, sí, correcte.
1: Andy Colbert ha demostrat que no s'entera de res. Jo, mira, amb un moviment senzill, ja, potser és una simple opinió, amb un moviment tan senzill com te carregues el director esportiu, que és el que ha fet aquesta plantilla, que era la 11 de primera divisió, la 11, i ha quedat la 18, te carregues el director esportiu i el manco, i doncs, mira, ja assenyales a qualcú, hi ha un culpable, hi ha una conseqüència des d'ascens, no? És que no hi ha hagut ni una conseqüència. I això és el que allò me costa d'entendre.
0: Sí, jo estic decebut amb en Colbert perquè és vera que va prendre una decisió ell destituint en Arrasate perquè veia que s'equip se n'anava i va tenir que ser en Colbert el que prengués la decisió i jo pensava que després del descens pues, em prendria més, és a dir, tindria voz i voto i mando i diria mira, escolta, això no pot seguir més, tu fora i hem de fitxar aquest i l'altre i no ha fet absolutament res. També me sorprèn, és a dir, no ha hagut cap moviment del propietari després d'un descens i això me preocupa molt.
1: Sí, és vera que se'l deia pensava. Quan el Mallorca va ser segona B, que encara va ser més desastre que això, en Sarver, en aquest cas, va decidir mantenir en Javi Recio i en Maeta. És a dir, això és molt americà, no? Tu l'has fastidiada, per dir-ho finament, sí. I jo te dono l'oportunitat de que ho arreglis, no? Però és que aquí ja plou sobre banyat. O sigui, ja coneixem la forma de fer feina, ja coneixem el panorama, no? I I m'ha sorprès, però són els seus dobbers, també no, és així. Qui li fa perdre dobbers a en Andy Colbert, i molts, molts de dobbers a en Andy Colbert, és en Pablo Ortiz. És la gestió d'en Pablo Ortiz qui li fa perdre dobbers en el... a sa butxaca li va perdre dos vegades en Andy Colbert.
0: Però també hem de dir una cosa, en Colbert també ha de donar aquestes aportacions econòmiques que necessita el director esportiu per anar en el mercat en dos vegades, amb un maletín, perquè és que no va amb maletín, va amb una bosseta petitona per comprar en el mercat d'hivern. El remanent que tenia aquesta temporada en el mercat d'hivern eren uns 500.000 euros. Sí. A on vas amb això, Sebastià? A on vas?
1: Sí, Joan, però aquí hi ha un tema ja de plantejament. Aquí el que no pot ser és que tu tinguis el límit salarial quasi petat i tinguem dues fitxes lliures. Això vol dir que els jugadors cobren molt.
0: Claro.
1: El que no pots tenir és un jugador com el Lato, que és residual, que no aguanta 90 minuts, en tot el respecte és cap a ell, però ho ha demostrat, és una dada objectiva, no aguanta 90 minuts cobrant 1,4 milions d'euros bruts. Sí. Això és el que fa mal. Això és el que fa mal, tenir jugadors així, que t'ocupen una gran massa salarial i no te serveixen absolutament per res a sa gespa. Això és, aquest és el problema, i el del Lato no va amb ell, és a dir, és un exemple.
0: Sí.
1: És un exemple. Si tens la massa salarial tan plena, perquè jugadors cobren molt, i alguna cosa no fas bé, això està clar. Aquest tema, que és el que ells varen dir en el mercat invernal, no? Que no hi havia marge per fitxar i de més. Jo, en el mercat d'hivern, veient i haguem detectat, jo crec que ho veia un cego, Joan, ho veia un cego,
0: sí.
1: Que els problemes defensius del Mallorca eren gravíssims, jo hagués anat per aquí. Jo hagués anat a intentar arreglar els problemes defensius. La solució és dur un nin en Kalumba, que res, que ha portat, res. I en Lubumbo, que han estat focs artificials, sí, algun partit ha estat bo i de més, però evidentment no era un jugador per marcar diferències i salvar-te la categoria, no? No sé, jo crec que aquí hi ha hagut mala gestió del director esportiu i també una altra cosa. Dir que ho sent, demanar perdó, demanar disculpes a l'afició del Mallorca, no és fer autocrítica.
0: No.
1: És a dir, jo veig molt poca autocrítica.
0: Sí.
1: I clar, és que així anem.
0: Des del moment que continuen, hi ha poca autocrítica i xerren de futur i de creixement, quan la veritat és la gent se queda estorada, dius, cosa, perdona, acabes de fracassar, de baixar de categoria, no me parlis de creixement, és que això és un doll.
1: Sí,
0: això és incongruent.
1: La gent està emprenyada i amb motiu.
0: Claro.
1: La gent està emprenyada i amb motiu. I ara és una bona papereta per en Pablo Ortega, que no s'ha complicat sa vida apostant per en De Michelis. Això és així.
0: Sí.
1: No s'ha complicat sa vida.
0: Feines fetes.
1: Jo l'entenc. És un entrenador que ja coneix el vestidor, ja, això ja es tens guanyat, això sí que és vera. Te pot agradar, no, però té un sentit que posti per el mateix. Té un sentit, no? Llavors també que li llevarà feina en Ortega, perquè serà en De Michelis que haurà de convèncer en aquesta o l'altra per quedar-se o per venir. Si són jugadors de fora, no? És a dir, a partir d'aquí...
0: Però la dubte que jo tinc en referència a la formació de la nova plantilla és: en senyor Pablo Ortiz posarà tres noms damunt la taula i seran De Michelis els que triï aquests tres noms, o en De Michelis és el que posarà els tres noms damunt la taula i després seran Pablo Ortiz els que triarà? Això és la dubte que tinc. Qui farà la llista?
1: És una bona pregunta, que en roda de premsa no es diran que se consensua. Però la realitat supos que serà una altra. En el mercat d'hivern, el darrer dia, en Arrasate va veure 3 o 4 vídeos de 3 o 4 jugadors i van dir tries que vulguis. I el darrer dia de mercat,
0: Sí.
1: I això no pot anar així. Una direcció esportiva que té bastanta gent, que està molt ben pagada, i que els fruits, jo, sí, ja, per suposar que hi ha hagut fitxatges, i m'he cansat de dir-ho i de reconèixer-ho, que han sortit bé, però d'altres no. No tot és culpa del director esportiu, és la meva opinió, no tot, evidentment, però quan passa un desastre d'aquest nivell, evidentment has d'assenyalar el que ha fet aquesta plantilla.
0: Crec que no s'han de fer idea ja de que adiós a Morici, Samu, Mafeo,
1: sí.
0: I qualcun més, Valgent, Leo Román possiblement, és a dir, hi ha una sèrie de jugadors que jo no tenc clar que comencin el mes d'agost,
1: Sí, bueno, el Muriqui en Samu Costa és evident que ni de conya seran. És que no li poden pagar en Muriqui ni un quart d'hora jugant.
0: No, és bueno, també.
1: És que no li poden pagar ni un quart d'hora.
0: Sí.
1: És a dir, que, però llavors ja veurem. És que, perquè jo, Joan, vull jugadors de segona.
0: Sí, no, jo també.
1: Jo vull jugadors de segona.
0: Exacte.
1: Vull jugadors de segona i assumir que el Mallorca és un club de segona. Uh-huh. I com has de dir, tindrà més dobles que els altres, fitxar jugadors diferencials de la categoria, que per sort tindrà més dobles que els rivals, només a lo millor el Girona un poquet,
0: sí.
1: I l'Oviedo un poc, però el Mallorca serà... l'equip que rebrà més de l'ajuda en els descens, s'ho ha guanyat, també ho veurà, s'ho ha guanyat, i de matèria li profiten això, no?
0: Sí, sí.
1: I, però aquí és clau encertar, perquè te poden sortir dobles per les orelles i no encertar, no? I això és el difícil, això, la papereta de Nortells és ben complicada, però, bueno, és que és la seva feina. És a dir,
0: això que,
1: ja s'anirà de vacances en el setembre.
0: Això el que m'assusta és que, clar, en De Michelis participi d'aquesta planificació quan desconeix totalment el que és la segona divisió. És a dir, és hora de...
1: Ah, clar, això...
0: A mi m'assusta un poc, això també. És a dir, no...
1: Sí, això és l'aposta arriscada que fa el club, que aquest home les ha vistes de tot colors en el futbol. No ha jugat Champions, Mundials, tot el que vulguis.
0: Sí, però
1: que és, però ara hem de veure segona en el camp del Ceuta,
0: sí, de l'Andorra,
1: en el Pepico Amat d'Elda, sí. Andorra...
0: Albacete, Calet del Monte... Sí, sí.
1: I el problema és anar amb la zona de jo en Sego, no? Perquè aquest home ja deu Sego incorporat,
0: sí.
1: Que és el seu trenar, que bueno, no, jo crec que per moltes coses pot funcionar, pot anar molt bé en el vestidor, però esperen que sàpiga on trepitja, que la segona divisió és un manicomi, és una categoria difícil. Jo m'he passat molt bé seguint-la des de fora,
0: sí,
1: veient
0: no?
1: Que els de baix guanyen els de dalt, una categoria molt divertida, mentre no tinguis el teu equip allà.
0: Sí, sí, sí, l'han seguida molt d'anys, la segona divisió, per desgràcia, sí. Per desgràcia, l'han seguida també, molt d'anys, i és molt, molt complicat, ja m'ho deia en Chichi també, és més fàcil aguantar la primera divisió que pujar de segona a primera, és a dir, ja m'ho deia en Chichi
1: aquesta setmana. Sí, totalment d'acord.
0: Molt complicat.
1: Totalment d'acord.
0: I ara, per cert, en De Michelis té temps lliure perquè serà comentarista de Azón. Què te pareix això de que pugui... Està reconstruint el Mallorca i té temps per anar a comentar partit del Mundial. És al·lucinant, sí. També, això, no?
1: T'he de reconèixer que no tinc una opinió feta per això, perquè realment vull pensar que ja tot el que li havia de dir en Ortega ja li ha dit, i a partir d'aquí, no ho sé, però jo quan nos venen, no, este verano no hemos parado de trabajar para tal, igual, i dius, bueno, pues no, a lo millor... A mi sí que has tingut temps per això. Bueno, no sé, no deixa de ser... o sea, jo crec que al mallorquista li dona igual. A un altre moment, a lo me diria, hòstia, quin orgull, no?, que Dazón se fitxin centre del Mallorca, no?
0: Que ha baixat.
1: Que jo crec que...
0: Que ha baixat.
1: Sí, que ha baixat.
0: Exacte.
1: És que ha baixat.
0: És que ha baixat.
1: És que no es culpa d'en De Michelis.
0: Ha participat,
1: també. En gran part.
0: Ha participat.
1: Però, evidentment, ha participat. Sí, sí, tant. I això, jo m'hauria agradat més que hagués estat encertat en el plantejament de Getafe o en la ciutat de València que el que digui d'Argentina,
0: sí.
1: En el Mundial.
0: O de Mèxic, que potser xerrar de Naguirre. No?
1: Sí, sí.
0: I Naguirre, vamos, si l'escolta i diu coses que no li agraden, li podrà dir, escolta, jo no vaig baixar l'equipo, m'entens?
1: Sí, sí. Però t'ho dic més, a Naguirre li arribarà perquè hi ha Antoni Amor amb ell.
0: Sí, sí, sí, per això que va alerta.
1: I Antoni Amor s'enterarà coses.
0: Que va alerta el que comenta, que no sigui cosa que sí. Se li torni en contra seva, o sigui, que va ben alerta.
1: Sí. Resposta
0: de l'afició, Sebastià, què esperes de l'afició? Tu creus que hi haurà un bajón important d'abonats aquesta temporada?
1: Jo crec que també va en funció de si són capaços d'il·lusionar. Evidentment, Nortells i Alfonso són tot el contrari a il·lusió.
0: Sí, sí.
1: Això està clar, no ho descobreix jo. Jo crec que ningú se'ls creu ja fa temps, però ningú se'ls creu. I això és un problema greu que té el Mallorca. No tenen carisma, que això ho pots tenir o no tenir, però la gent te podria creure o no. És que allà ni se'ls creuen, ni se'ls creuen, no? I, clar, a partir d'aquí, jo crec que en De Michelis sí que no ha quedat tan tocat. Jo crec que hi ha un sector del mallorquinisme que sí que els agrada en De Michelis. I per això anem a veure la capacitat que té d'il·lusionar el que duguin. Perquè, al final, els discurs en De Michelis i els jugadors encara i ulls que duguin, jo crec que faran rebenar o no a la gent. El que passa és que jo estic segur que jo, quan s'apropi i s'inici la temporada, la gent s'enxufarà. I és clau, per jo és clau començar bé.
0: Exacte,
1: Joan.
0: Exacte.
1: El més important és que va bé, això està clar.
0: Sí.
1: Però és començar bé, perquè si no se comença bé segona, també serà irrespirable.
0: Irrespirable.
1: És a dir, és clau començar bé, començar amb confiança, que s'aquí transmeti coses, i a partir d'aquí, mallorquinisme, és de sempre respondran, això ja ho sabem, jo crec que és 12-13.000 de segona i seran. A partir d'aquí, per arribar a 15-16, jo crec que ja serà un tema de que l'equip sigui capaç d'il·lusionar. També és veure dels preus. Ah. Veurem, jo...
0: Hombre, preus de segona, preus de segona.
1: Sí, sí, jo tinc qualque mi mallorquinista que em diu que no era soci l'any passat, que ara en guany s'hi farà perquè serà més barato. Cadascú també mira la seva butxaca.
0: També, també.
1: Sí que...
0: Però que més no és atractiu, és a dir, els rivals que vendran per aquí no tenen res que veure, però res.
1: No. Això està clar que no és... No té el mateix atractiu ni molt manco, però... Però bé, jo crec que, si, ja t'he dit, si el Mallorca és molt guapo pujar de categoria, afortunadament ho hem viscut, i si el Mallorca ho fa bé dins el camp, jo crec que la gent se voldrà sumar a la festa.
0: Qui vols que pugi? Almeria, Màlaga, Les Palmes o Castellón? Perquè no, clar, és... qui vols que pugi?
1: Si m'ho demanes per en clau mallorquinista,
0: clau mallorquinista. L'Almeria que pugi?
1: En clau mallorquinista... L'Almeria, perquè seria un rival molt fotut.
0: Però és tema econòmic.
1: Sí. Claro, vale. Sí. Mira, l'Almeria és un exemple, que va aconseguir mantenir en arriba a la segona.
0: Sí.
1: No?
0: Sí.
1: Que seria el seu Muriqui, salvant les distàncies.
0: Sí.
1: Però no cobren arriba el que cobra Muriqui, però vull dir... Però bueno, en clau mallorquinista que pugi l'Almeria sense cap dubte ni un. Si me demanes per preferència personal, quasi m'estimés el Castelló, per exemple. No sé, un històric que fa tants i tants anys que no hi és.
0: Vale, però a nivell esportiu que pugi l'Almeria, així perdem un rival i sobretot en el mercat d'estiu ara, l'Almeria va en dobles també en el mercat i també no es pot llevar qualque jugador, no? És dir que...
1: Sí, a més, hem de veure qui són arribats, evidentment Girona i Oviedo ho seran,
0: sí,
1: però és que sap que n'hi ha de clubs
0: en
1: nom, però no sense potencial econòmic, que això és, això és important,
0: Sí.
1: Això és important, però per aquí entra s'encert de Michelis i de Norteix.
0: Sí, perquè te trobes històries que estan tocats perquè no tenen dos bes, Valladolid, Granada, Albacete, claro. Tota aquesta gent que han estat inclús a primera divisió i que ara no tenen dos bes. Puja...
1: Mira, per exemple, Joan, tenim l'exemple del Granada, que l'has mencionat. Jo amb Pacheta m'encantava, o m'encanta. És un tio que m'acaba molt bé i que estic segur que sap molt de futbol. I que a segona, tu dius, aquest tio de segona sap on se colga el dimoni. I mira, ha fet una temporada molt, molt, molt dolenta en el Granada. Sí, és que per això veig que no està tot escrit en el futbol.
0: No, i menys a segona divisió, que vull insistir que no té res a veure en sa primera divisió. Així que hem d'anar molt alerta a el que passi aquesta temporada i sobretot encertar, que és el que li demanam a en Pablo Ortiz, per favor, que encertis jugadors. Que jo sé que és complicat, que ja tenim sa gent de primera divisió de darrers 5 anys, l'han de tirar a sa basura perquè no serveix per res. Ara hem de collir una agenda de jugadors que servesquin per aquest Mallorca en l'únic objectiu de pujar de categoria, Sebastià, i hem d'acertar.
1: Sí, però s'ha l'altre, Joan, que al final el que estan demostrant aquesta direcció esportiva és que funciona a base d'oferiments.
0: Ja.
1: És a dir, en funció del que li ofereixen, ells trien. No, ets tu que has d'anar a cercar jugadors. Claro. És tu, no te'ls han d'oferir. No has d'esperar que te'ls ofereixin. Perquè després te'l pot menjar, no? Com ha passat a més d'un jugador. Això és el tema, però bueno, per això te deia en el principi, crec que és el primer que he dit, que estic tremolant, perquè és que si no s'encerta, si no se puja un guany, que pot passar, pot, el meu que destracer, vas al play-off i perds. Alerta, perquè jo ja s'ajuda en el descens no la tindràs, i aquí sí que en Colbert veurà men que fa.
0: Si tens en Morbo l'any que ve, Leganés, Dani Rodríguez, Tenerife, banquillo Alvarito Cervera, Eldense, banquillo Claudio Barragán, bueno...
1: Sí, bueno, això per nostàlgics,
0: Hombre, a mi meus, en Claudio i en Alvarito.
1: Exacte, jo crec que els mallorquistes que t'escolten ara, Joan, que tenen 25 anys...
0: De que xerra aquest tio.
1: Que m'està xerrant en Álvaro Cervera o Claudio Barragán, que en el seu moment eren jugadors i bons de Mallorca.
0: I bons.
1: D'un Mallorca fluix, sí, perquè sí, hem de reconèixer que no era un Super Mallorca.
0: No, no tenia un duro, no tenia un duro.
1: No tenia un duro i si tot era capaç de... Bueno, amb l'Àlvaro va ser internacional, amb el Mallorca.
0: Sí, crec que va ser el primer internacional, amb el camiseta del Mallorca.
1: Sí, que... Així que, però, sí, sí, i la de Dani Rodríguez...
0: Dani.
1: Ja és un altre tema. És vera que ja no hi haurà en Arrasate.
0: No.
1: Però, bé, jo crec que aquí ja, això ja és un tema personal. Jo és que m'adona, a nivell personal, jo m'adona absolutament igual en Dani Rodríguez. Que faci el que vulgui en el Leganés i que li vagi molt bé, no li desig cap mal. Però vull dir que el Mallorca ha fet el seu camí. Molt agraït a el que li ha donat en el Mallorca en el seu moment i ja està.
0: Com creus que el rebrà, l'afició en Dani?
1: Jo crec que hi haurà diferència. Perquè hi ha gent que creu que va ser un exemple de lo que passava en aquell vestidor. És a dir, el que va fer no té ni cap ni peus. Ni cap ni peus. I manco amb un tio de 37 anys. O sigui, ni cap ni peus. És que no té cap sentit. Jo no sé amb què punyetes pensava en Dani Rodríguez o el seu entorn a l'hora de fer aquells Instagrams, aquells missatges a Instagram. I això és vera que no va ajudar gens. Va enrarir molt l'ambient a un moment on és vera que el mercat, és a dir, el calendari era fotut d'inici i encara el Mundo ho va empitjorar més, no? Així que hi ha gent que no li perdona això. Hi ha gent que no li perdona. Hi ha altra gent, en canvi, que bueno, que l'entén i que no li donen tant de transcendència en el tema i que l'aplaudiran. Bueno, no ho sé, queda molt. És un tema, allò, té de relació, Joan, que allò particularment m'avorreix molt.
0: Sí, però serà notícia, Sebas, però serà notícia, quan vengui per aquí.
1: No, per suposat.
0: I el que pugui dir també en Dani, i el que pugui dir en Dani també a través de xarxes socials, sí, sense arribada del partit davant del Mallorca, etcètera.
1: Sí. Però, Joan, tu ho saps millor que jo. Ja sabem el que dirà.
0: Sí,
1: ja ho sabem.
0: Ja ho sabem.
1: I que és su club i su família i
0: tengo
1: medio, que el Mallorca és su casa.
0: Sí, medio corazoncito mallorquinista i tal i que qual, això segur. Ten missatges aquí, diu Ortiz, con poco que hubiera hecho ya habría bastado simplemente con hacer limpieza del vestuario y traer a los jugadores que le han pedido los diferentes técnicos que hemos tenido, ya habría sido más que suficiente y no traer a Lubumbos, Calumbas y demás elementos que no los conocen ni en su finca de pisos. Ortiz se pasa el verano esperando que los representantes le ofrezcan jugadores i los trae el último día de mercado, diu en Teo, un missatge que acaben de rebre, és el que tu has comentat antes. És dir que...
1: És que no és cap doi el que ha dit, eh? Ja, ja. És que, bueno, hi ha fitxatges que han estat així.
0: Sí, sí.
1: O sigui, jo no dic que funcioni així per sistema.
0: Home, esperen que no.
1: Però abans he dit el que he dit i ho mantenc, perquè és la meva informació. És a dir, molt de dies funciona així, a cop de lo que t'ofereixen. I no, jo crec que un club com el Mallorca això ho ha d'intentar evitar.
0: No te vull molestar més perquè estàs en dia lliure, vull que disfrutis i que fais molt d'esport i que te posis en condicions òptimes.
1: Bueno, Palma Futsal avui, però, Joan.
0: Exacte, però és que t'anava a demanar per Palma Futsal, efectivament.
1: Sí,
0: avui ara baixa a les 7 i mitja, que Queso Hidalgo Manzanares. Ganar o ganar, i si no s'acabó.
1: Sí, tots som moix, és un partidarro, perquè és una final, eh? És una final,
0: sí.
1: Si Palma perd, se'n va de vacances, s'acaba la temporada.
0: Exacte.
1: I si guanya, hi haurà una semifinal molt, molt xula amb el Pozo Murcia,
0: el Pozo,
1: que té un premi que jo me fa molta gràcia, perquè s'entorn del Palma Futsal, que saps bé que el conec, te xerra més de guanyar la semifinal per tenir bitllet per anar a la Champions que per el fet de lluitar per guanyar la Lliga. És a dir, el foco està en intentar arribar a semifinals i a partir d'aquí lluitar per ficar-se a Europa que guanyar el títol de Lliga que jo crec que té molt d'olor en el Barça. Però bé, bueno,
0: sí.
1: Veurem.
0: Sí, però alerta en l'Inter també, que és, a lo millor s'ha estapat aquesta temporada l'Inter.
1: Sí. Ho ha fet molt bé.
0: Per aquí me demanen a Andrés Mateu que li posis nota en el Leo Román, que per cert avui en Leo Román a lo millor juga un minutet amb Espanya davant Iraq, perquè dues dorsal número 1.
1: Com a aficionat del Mallorca m'encantaria que Leo Román jugués.
0: Sí?
1: M'encantaria. Ara, no té ni cap ni peus que jugui avui.
0: Jo tampoc.
1: O sea, si tens tres porters que n'hi ha en el Mundial,
0: sí,
1: perquè ha de jugar un que no ha d'anar en el Mundial.
0: Claro.
1: Però, tant de bo seria... Jo m'agradaria molt per el Leo, evidentment, a més un jugador eivissenc de les Illes Balears, un mes que faria història de ser internacional absolut, però és que no anirà en el Mundial.
0: No.
1: Així que, però bé, no és el nostre problema, vull dir, que tant de bo jugui i el caché i el cartell d'en Leo també el tindríem O sigui, jo crec que li ajudaria, no? A partir d'aquí, jo vull veure que hi jugui segona, que jo em poso molt en dubte que hi jugui segona l'any
0: que ve. Jo tinc dubtes de que Leo quedi aquí a segona, jo tinc dubtes.
1: També. Sí, jo tinc molt de dubtes també, però també anem a veure. És un jugador que li van fer un molt bon contracte l'any passat i li han d'oferir a primera també aquest contracte, sí. També. I veurem si... També hem de veure si el mateix contracte primera que segona, hi ha aquests matisos, no? Jo a la temporada he reconeixer que jo m'ha decebut una mica el Leo Román, sí, crec que és sí. Un gran porter,
0: correcte.
1: Però sí. M'esperava més, honestament m'esperava més. I ha fet grans partits, però també ha fet dies bastant dolents, amb errades grolleres, no?
0: No,
1: jo crec que és un porter...
0: No nos ha fet oblidar en Grave, Sebastià.
1: No, que va. En Grave... jo crec que en Grave era més porter en aquell moment, Hem de veure en Leo Román d'aquí 5 anys, també,
0: Vale, sí.
1: És a dir, era el seu primer any seguit a primera sent titular. És a dir, jo li vull donar marge. Els porters són diferents que els jugadors de camp. Però reconec que m'esperava, però reconec que m'esperava alguna cosa més. I la pregunta de l'oient, jo en el diari li van posar un 5.
0: Un 5?

0: Venga, aquí seguimos en Figui Radio Deportes y vamos con esa entrevista que mantenía nuestro compañero Juan Antonio Bauzá con Jordi Orrach, el presidente de la Federación de Fútbol de las Illes Balears, en la que ya avanzaba algunas cosas que se van a llevar a la asamblea, que se va a desarrollar en verano y que van a cambiar a nuestro fútbol. Algunas cositas interesantes que comentaba Jordi Orrach. Tomar nota porque estos van a ser algunas de las propuestas que se van a llevar a la asamblea para su aprobación. Jordi Orrach.
1: Estaría feo dir-ho aquí perquè els assembleistes ho han de ser el primer que els espectadors, per tant, jo crec que estaria feo i crec que amb això els clubs ja ho saben.
2: I això saben els clubs, ho pot dir.
1: Nosaltres feim reunions comarcals, si mos seguiu per xarxes ho veureu, anem a totes les comarques de Mallorca, anem a Eivissa, anem a Menorca per explicar els projectes durant tot l'any i perquè ells mos diguin què és el que fem bé o malament o si voldrien canviar alguna cosa. Això de que el club de l'escolar, pobret de Cap de Pere, no el vegi en 4 anys, no és just. Nosaltres anem a la zona de Llevant, el darrer pit va ser Manacor, i m'ho van reunir tots els clubs de la zona de Manacor. I ho fem dos pits cada any en cada comarca. Per tant, jo crec que són ells els que m'ho donen un poc de feedback del que hem de fer. Que hi ha reforma? Sí, hi ha una reforma pendent, que probablement la durem a l'assemblea, de... En el final, nosaltres manejam una cosa que no maneja ningú, que són datos. Els dies clubs veuen partits, els interessa més pujar o davallar, però jo tinc datos. Nosaltres perdem el 80% de juvenils, els perdem quan acaben l'etapa de juvenil. I d'aquest 80, el 60 el perdem amb el primer any d'amateur. Per tant, què hem de fer? Hem de crear un ambient, és a dir, tu penses que un jugador que està a un juvenil preferent, no un nacional ni un divisió o no, que aquest més o menys se col·loquin si volen, un juvenil de preferent o la primera regional, quan va jugar amateur i ve d'un club que entrenava 3 dies, que tenia disciplina, que tenia un entrenador, un delegat, un preparador físic, passar a amateur a primera o segona regional, que és una altra història, que és una altra història, entrenen 2 dies, fan torrada, passes a altre nivell. Jo crec que en el final hem de créixer per aquí, per tant, una de les propostes que fem és crear un altre grup més de preferent, perquè pugui haver més els lots que puguin arribar més a dalt. Intentar llevar la segona regional, que és on tenim més violència, que és on tenim aquests equipos bés que són gent que ja ha deixat de jugar pràcticament i que simplement juga pues, en el poble o a Palma perquè no tenen lligues. Tu penses que ara s'han llevat les lligues d'aquelles que hi havia, lligues de veterano, no existeixen. Existeixen aquestes lligues que li deien nosaltres dins la Federació Pirates, que són aquestes lligues que fan torneos.
2: Que no són de la federació.
1: No són de la federació. Per tant, nosaltres hem de créixer per a dalt, perquè el nen que acaba de juvenil no deixa el futbol. També probablement durem una que és contra la violència, també, que és que els entrenadors a la segona groga complin un partit de sanció.
2: Està bé, això.
1: Com és? Futbol base.
2: Com és? Futbol base. Dues targetes...
1: Sí, dues targetes. Com a jugador que són 5, però són dues. És a dir, jo crec que hi ha categories de futbol base que els entrenadors no haurien de sotar un àrbit, no és així, a cap categoria, però el futbol base molt manco. Entonces, si fan això dos pits durant una temporada, pues anar a un partit de sanció, perquè de vegades l'àrbit només amb una groga ho arregla. Jo crec que hem d'anar fent passes per millorar això. Penso que enguany ja el que han canviat, el més important que ha estat, que els clubs estan contents, és que l'any passat teníem un campió d'infantils. Ara en tenim 4. 4 de la mateixa categoria. I un campió de Copa de la Lliga, i un campió de Campionat de Mallorca, i un campió de Campionat de Balears. És a dir, teníem 3, ara en tenim 7. Per tant, això ha agradat molt, perquè no tots els equips juguen pel mateix objectiu, estem en formació, xerrant de formació, però que els 4 primers juguin entre ells, que siguin juguin la plata, i que siguin juguin la bronce, és veure que no és el futbol que hem conegut tots. Però és que el món mor d'aquí. Aquestes lligues regulars de dues voltes, de 36 jornades o de 40 jornades se feien molt llargues per molt de clubs que per Nadal ja no tenien res que jugar-se. Per tant, per Nadal s'atura i se creen 3 lligues més. Jo crec que tot això s'anirà polint amb els temps, però sobretot són aquestes impostes reformes, que enviem el balon, donem ara un balon a Adidas de cara a l'any que ve ja, que és la primera vegada que tenim Adidas a la federació. Bueno, fem coses perquè millori, encara mos queda per treure el llibre del centenari, la pel·lícula del centenari, que ja la vaig tenir l'oportunitat de veure-la l'altre dia, està acabada, el setembre l'estrenarem, bueno, coses, el centenari que passi aviat, per favor, jo el que vull és que passi aviat perquè tenim feines per fer i això mos
2: lleva molt de temps. Però, per exemple, tu, quin dia de juliol que fas? Faràs a l'assemblea?
1: Digues.
2: El dia, mes de juliol, quin dia?
1: Mes de juliol, dia 3.
2: Dia 3.
1: Divendres 3.
2: O sea, cae, ja queda un mes.
1: Nada, hay que preparar las 4 cosas.
2: Quan tu vayas allà...
1: Bueno, hacemos un poco de balance, que es lo que tú más demanes, ¿no?
2: Què diràs de lo que més orgullós... me siento en estos momentos.
1: No, orgullós. No, perquè no és orgull. De veres que no, és un recull de lo que volen ells. La federació no és la meva.
2: No, ja.
1: No és la meva. Jo quan volen un contracte damunt la taula, han de firmar aquest contracte. Jo he de mirar que això sigui bo per futbol. La federació no és la meva. Jo estic de prestat, me queden 2 anys i pico. Si es prometrien o me present, seguiré o no. Però han d'entendre que la federació és dels clubs. Què passa? I això li he dit a ells, eh? Ho dic aquí perquè li he dit a ells. Que cada un mira pel seu llibre. I l'únic que pot mirar un poc per tots és la federació. Claro, el que tu trobes que és imminent, la rebrà l'any que ve, és que ho troben que no, perquè l'any que ve tenen un bon equip o han de ballar i sí, feu l'any que ve perquè he de ballar i així me salvaré.
2: Sí.
1: Per tant, nosaltres hem de pensar un poc en tot, i això és la feina que feim des de competicions, que és tremenda. Però, com orgullós, pues, per exemple, que hem tingut una... Al final els clubs han demanat molt el que va passar l'any passat, allí, que la Salle, que en Pedro conec molt bé, jo també, tenia 3 clubs, ara d'un. Per tant, només pot tenir una d'alt, la màxima categoria. Què fa això? Doncs pues que el club petit també pugui
2: optar
1: per estar allà. 500 euros de dret de formació. Bueno, doncs pues que la Salle, dic la Salle, com podria un altre club, tenc en Pedro davant, no són d'un equip o sense. De Santa Catalina, que té de vora, o del CIDE.
2: Que pagui 500 euros.
1: O del CIDE, no, ja no els paguen, per tant no se'n van.
2: Vale.
1: I aquestes coses jo crec que han estat importants per una illa com nosaltres. Si nosaltres fóssim Madrid, aquestes normes no tindrien sentit. De fet, som l'única comunitat d'Espanya que té comunitat de clubs. O som més vius que els altres, o els altres no se n'han donat compte.
2: En Mallorquí sempre som més vius.
1: És a dir, tu agafes el, jo què sé, el Torrelodones. El Torrelodones té un club, el Torrelodones. Ni el Torrelodones Atlético, ni el Recreativo, ni l'Sporting. En té un. Tu vas a Catalunya i tu veus que el Barça B juga a segona categoria. Doncs aquí ho hem hagut d'obligar a fer això. Amb aquesta norma. Tant, jo crec que hi ha hagut moltes fórmules per intentar millorar, perquè els petits no se queixin tant que els grans li lleven tot, que al final m'han donat compte que tampoc ha estat així, perquè al final la reclamació que han tingut més han estat de petit a petit, que els grans fan la feina ben feta, te'n lleven 2 o 1, però te'n lleven el bo. No són dues equipos sense. Per tant, bueno, això és la feina que hem de fer, sobretot ho hem d'escoltar molt, Juan Antonio.
2: Un tema que ara m'ho deia, tema de, dels largueros, de les porteries.
1: Sí, m'ho han dit antes d'entrar, però no estava molt d'acord.
2: Seba, si tu m'ho dius, pues pinga-n'hi, jo li demano, explica-m'ho.
1: No, te puc contar jo.
2: Això és travesser.
1: Te puc contar jo. Anem a veure, fa molts anys que Futbol Sala té un reductor de larguero.
2: Sí.
1: Per què? Perquè Nim Prebenjamín és així, així, i la porteria és enorme. Futbol Sala encara hi havia un poc més de tal.
2: Futbol Sala ho tinc més contrari.
1: I a Prebenjamins ja es distreia reductor de larguero fa molt d'anys de Futbol Sala. I els clubs estan encantats. Claro, jo que he estat a diversos clubs dirigint de més escolotes i per fer un porter de Prebenjamins és complicadíssim, perquè ningú vol ser porter. I és que vol ser porter. I és que vol ser porter.
2: Ignacio, nadie quiere ser portero.
3: Jo tampoco.
1: Ignacio.
3: Jo no quiero ser portero.
1: ¿Qué quieres ser portero?
3: No, es muy raro.
1: Cuando papá o la mamá lo ven en el entrenador y te dice, ven para acá, oye, ¿tú qué haces de portero? Así que te quedas de la cabeza. Tanto, veíamos que había muchos problemas de porteros, vamos a hacer un reductor de larguero en las porterías de Fútbol 8.
3: Me parece bien.
1: Porque es que el chaval no llega al palo ni por asomo.
2: Está muy bien.
1: Tanto, 40 centímetros, que al final no bajas tanto, y que el portero se sienta un poco más seguro. Por lo tanto, yo tengo una propuesta que duró más asamblea. A Prebenjamins. Tanto, en el final, el Maura, es decir, es que hemos estado en el fútbol toda su vida, saben quin problema hi ha. Lo que no podem fer és desconectar molt de la realitat i dir, no, ara me sento aquí a la silla jo, vengo a passar la mañana a la federació i que me lo den todo. No.
2: Quantes fitxes tens ara?
1: Ara tenim a prop de 38.000, però ara veure que han de créixer a Eivissa i Menorca en futbol sala i en futbol femení. Això és la nostra obsessió. Moment.
2: Per cert, futbol femení, me'n pots per rematar. Divendres tenim els partits de la selecció espanyola a Somos. Ja estem veient imatges de la selecció, espanyola.
1: Ja hem tingut el primer entrenament a portes obertes per tothom. Per tant, bueno, jo crec que pues, més que nosaltres...
2: A més, contra Inglaterra, Joel.
1: Bueno, el millor partit...
2: No la jugamos.
1: El millor partit que te pot trobar, també, d'una Espanya-Inglaterra. Sí. Tant, jo crec que la posta d'aquesta federació s'any del centenari d'una Espanya-Inglaterra femení. Jo crec que al final aquest esport ha de créixer molt, les nines han de creure molt, nosaltres tenim una escola d'iniciació gratuïta, tenim 15 o 20 nines cada any que venen i en els 4 mesos han fitxat per un club. És curiós. Venen, entrenen 4 mesos i després diu, m'he llamat el club de lo de casa. I se'n van, perfecte, fantàstic. Per tant, han de créixer amb això, però sobretot a Eivissa i Menorca, ara tenim un problema molt greu en les comunicacions. Ara tenim que només tenim una companyia aèria, que és Iberia, i m'ho està aturant molt fer lligues interilles. Però tu dius, mira, vamos a hacer dos equipos de futbol sala en Eivissa. Però contra qui juguen? Han de venir aquí.
2: Sí, sí.
1: Si no venen aquí, aquí juguen. I tenim problemes de connexions. Per tant, també estem fent amb el govern amb això, amb Iberia. Iberia me'l va dir que hi havia muchas aves en l'aeroport de...
2: ¿Y por eso no mandaban los aviones?
1: No, porque se rompían mucho.
2: ¿Las aves?
1: Sí.
2: Bueno.
1: Bueno, para que veas, es decir, que
2: no será porque no vinguin aviones a Mallorca.
1: Yo le pedí si estábamos en Doñana, sí, sí, cuando sí. Me va dicho Iberia. Pero bueno, estamos en ello, no es fácil, no es fácil, pero Eivissa i Menorca han de créixer amb això.
2: Lo importante, dimarts es partit, tots amb la selecció espanyola, què heu organitzat, què heu muntat? Que
1: tenim... Bueno, a veure, això és un esdeveniment que nosaltres demanem...
2: A més precios, que quedi ben clar...
1: Popularíssimos. Totes les nines que juguen a futbol federat estan convidades, ho tenen tots els clubs per intranet, i totes les directives dones i entrenadores també. És a dir que s'està fent un moviment molt important. Se prepara una fanzón en el Born, dijous i divendres, tot el dia perquè hi anirà a escola, hi haurà moviment, però sobretot un esdeveniment que dius espanyol. Nosaltres demanem, oi, com a motiu del centenari, me das un partit d'estat d'Espanya.
2: Home, estem amb mallorquines aquí.
1: O sea... Home, tenim a mallorquines, jo venc de veure-les ara, de xerrar amb elles, i per tant jo crec que se va comprometre la seleccionadora fa mesos en jo, de que, bueno, haré tot lo possible perquè vengan, no te lo aseguro.
2: Tinc entès que han quedat també sorpreses les instal·lacions, eh? Que van venir.
1: Bueno, van venir, jo vaig estar amb elles i m'han dit, primer van estar al Moix, i en Raúl, que és el tècnic de l'Espanyol, m'ho va dir, no tenim nada que dir, hemos venido por venir.
2: I pues, vale,
1: i ja estan totes les setmanes al Bibiloni, perquè després ja se'n van.
2: Que també s'han quedat
1: sols. Encantats. S'han encantat.
2: Bueno, però ja ho saben, divendres vespre,
1: a les
2: 9 del vespre, precios 15 euros. O sea, que no va a haver el futbol és perquè no vol. I després, recordar que la selecció espanyola s'ajuda moltíssim davant l'Inglaterra. Van perdre 1-0 davant. 1-0. Van perdre 1-0 davant Anglaterra. Bueno, de futbol femení no xerres tu, Miquel.
4: No, però m'agradaria fer-li una pregunta.
2: Ah, vale. Sí, totes. Mira, 15 minuts, vinga.
4: Perquè m'agradaria demanar-li al president...
1: Si me dius Jordi, Miquel, que hagi caigut, ho agrairia.
4: Sí, m'agradaria Jordi.
2: Queda bé, president, però queda bé.
1: Ja,
2: president, però... Queda bé.
4: Que ella té molt... Només li demanaré per un tema, sé que en té molta en marxa, té moltes iniciatives, però el tema de sa, i aprofitant que s'ha rebentat Baleares, com està, president, el tema del camp de la federació? Perquè sé que és un cavall de batalla teu, o sigui, recuperar el camp de futbol de la federació, perquè entre altres coses és... Bueno,
1: per del futbol.
2: El darrer pic que van estar aquí van comentar també el mateix.
1: Sí, és una cosa que mitjans de comunicació m'ho demanau molt.
2: Sí, sí.
1: I jo m'aniré a l'assemblea d'enero del 25, on jo vaig dur que feien un camp del Baleares, i l'assemblea va decidir un poc el que nosaltres vam dir, que era que se mantingués allà fins que tinguessin un camp. Això és l'acord d'assemblea de gener del 25. Nosaltres estem fent feina ja perquè tingui una solució, ja la té, ja té la solució, no m'estireu més la llengua, però, ja té la solució, ja tenen els dobbes, i probablement en bany i mig tindran una instal·lació compartida o no, això és un tema més municipal, amb un altre club, però a futbol base se podrà desplaçar. Per tant, aquest camp que és de la Federació Balear de Futbol estarà a disposició de tots els clubs de Balears, especialment des de Mallorca, pues si un dia canvien el césped, si un dia se li rompen els focos, si un dia no tenen aigua, que poden entrenar allà gratis a nosaltres, perquè al final ho estan pagant ells. Que nosaltres després, totes les hores que ens quedin lliures, hem de fer negoci perquè no ens costi dos més, el tipus de manteniment, el de neteja, per supuesto. Però el camp de futbol està així. I ara dos més preparats, el camp, el terreno, ja està fet.
2: T'ho han dit abans que Baleares no pugui...
1: No, però ja estem fent feina fa un any i mig.
2: No, ja, però tenir els dos més, perquè Ningo no millor veure el que fa Ningo, també.
1: No, però Ningo a parte, és a dir, el que està clar és que la federació li ha donat una sortida també als Baleares. Baleares per jo és com el Mallorca, com la Victòria o com la Unió. Baleares té allà 400 nins que no se poden quedar sense camp. L'anomalia era que estiguessin allà de per vida. A més, en Beningo, jo que he xerrat en Beningo, me diu, Jordi, t'entiendo perfectamente. Però vamos a buscar una solució.
2: També va fer unes bones obres, va
1: dir... Sí, no, és que era part de l'acord. Per tant, jo crec que estem en disposició de dir que en bany i mig, por ahí, probablement tinguin un camp i que nosaltres puguem estar tranquils perquè no tenim on anar en les seleccions. Avui m'entrenen a Artà, unes altres colars, altres vendratges.
4: El Pesquera sempre és agradable.
1: El Pesquera.
2: Bueno, anem ara a la publicitat i últim tema, de Michelis. Volvamos, hemos hablado ya del libro, de la federació, de la feina que estàs fent. Més si qualque cosa fas malament qualque dia, Miquel.
1: No fa molta.
2: Ho faran criticar.
1: Juan Antonio, no, aquest fin de setmana, campionat de Balear d'Eivissa, mos hem equivocat en moltes coses.
2: Què heu fet? A veure, conta-m'ho.
1: Bueno, pues, hi ha hagut fallos molt importants. Però tant,
2: hi havia balons, clar, el que passava?
1: Pues a lo millor no, balons sí que n'hi havia, però a lo millor no hi havia una altra cosa, perquè depenien d'un tercer que no va complir. És a dir, que mos equivocam, sí. Ho dic per papàs que me vegin, que han estat en el campionat de Balear d'Eivissa, sí, que han tingut fallos d'aquest fin de setmana, sí.
4: Però insisteix una vegada més, Juan Antonio. Aquí lo important és dir, quan xerraran del Mallorca, és dir, tu has de mirar la balança, la balança ha d'estar el més desequilibrada possible, és dir, tothom comete, insisteix una vegada més, tothom cometeix errors. El Mallorca també n'ha comès, el Mallorca ha baixat a segona divisió A perquè ha comès errors. Bueno, pues ara anem a intentar, o hauria d'intentar, pues, pujar a primera divisió sense promoció, per favor, perquè
2: no volen promoció,
4: jo no la suportaré. I en el cas de la federació, pues, passa això, és dir, que cony, és que fan moltes de coses, és dir,
1: ara demà tenis la festa de futbol sala.
2: Ara, sí,
1: jo sé que tens un net que juga futbol sala, crec.
2: Sí.
1: No sé si ha fet campió.
2: No sé
1: si han fet campió.
2: Sí.
1: Jo t'espera, ara de veure-ho tenen aixecar la copa.
2: Sí.
4: Ten Colombàs.
2: Per cert, bueno, Poblense i Baleares, però sí.
1: Bueno, va ser un diumenge, pues, com tu has dit en el principi, no sé quin
2: negre.
1: Negro.
2: Dos lunes negres.
1: Per fatídic, és a dir, jo crec que... Primer Baleares, és a dir, jo crec que el Baleares és un club que tots esperant que pugi.
2: Que pugi,
1: que a veure que enguany pintava molt bé,
2: sí que,
1: que el partit d'anada va estar correcte, a veure que jo crec que aquí va tenir menys opcions, és a dir, va ser un partit que va caviar per un error, però després el...
2: Errors, no ha pujat, però errors, cada vegada m'ha aquí per dalt.
1: Però mira, jo sap que estic content, i ho he vist en aquest playoff, com estic veient el playoff d'aquí de Can Nostre,
2: sí.
1: No tenc el lío en cap àrbit. Tot estan pitant bé.
2: Lo dels àrbits...
1: No.
2: Mira, no t'ho he comentat, ja és que després ja m'ha quedat molt bé, quan he dit d'àrbit, que per cert, hi ha un tema pendent, saps què és? Tema pendent que també ell,
1: no.
2: Que volia dur-nos l'àrbit d'internacional que tenim aquí,
1: sí.
2: Tu també ho saps, volia venir, primer havien dit
1: vistipat,
2: va ser escat de premsa, que va dir que no, però el president de la Federació d'Àrbit Nacional, tothom va dir que sí,
1: això,
2: lo aconseguirem este verano, perdó que t'hagi interrompit.
1: No, t'he de dir que estic content d'una cosa. Tant en el partit de Baleares com en el de Poblense, el no eren nostres, no? Però jo vaig estar dissabte mirant a Eivissa, penya deportiva a Manacor, i l'arbitratge va ser excel·lent. És a dir, que avui l'arbitratge han pujat moltíssim el nivell, sap per què? Perquè els àrbits són atletes.
2: Sí.
1: Els àrbits estan damunt la jugada tots els temps.
2: És
1: a dir, i no tenen vara. És a dir, crec que estem millorant també amb això, però no és culpa de la federació, això. És culpa d'aquells que saben que tenen una carrera professional per endavant si ho fan bé. Per tant, jo crec que això també és un punt a dir.
0: Bueno, pues ahí estaba Jordi Orrac, entrevista de Fibui Televisión en Jugamos Faro de Joc con Juan Antonio Bauzá, hablando de los temas que se van a llevar a la próxima asamblea, los reductores de portería, lo de las dos tarjetas amarillas acumulativas implicará partido de sanción a los entrenadores, el reforzar sobre todo las categorías posteriores a la etapa juvenil, para no perder tantos jugadores que dejan el fútbol en esas edades. Bueno, distintas medidas que vamos a ver si finalmente luego la Asamblea las tiene que aprobar, porque una cosa es que las lleve a la Asamblea y luego que se aprueben definitivamente. Venga, vamos a hacer una pausa y hablamos de un partido, porque todavía hay competición, ¿eh? Hay un partido importante, Peña Deportiva Manacor, o en este caso Manacor Peña Deportiva, partido de vuelta del playoff de ascenso a la tercera división que se va a jugar en la Capellera y el que gane se va a la fase nacional.
5: Estás escuchando La Zona Roca con Juan Roca.
6: ¿Qué es lo que más te dolería perder? ¿Tu hogar? ¿Tu negocio? ¿Los recuerdos de toda una vida? Cuando un fuego amenaza lo que más te importa, necesitas una respuesta rápida, eficaz y de total confianza. En Fiwi Fire no solo vendemos extintores, te ofrecemos la tranquilidad de saber que, si algo pasa, estás listo para enfrentarlo. Somos especialistas en sistemas avanzados de prevención, detección y extinción de incendios para tu hogar, tu negocio y tu familia. Con más de 20 años de experiencia, nuestros equipos están certificados y siempre listos para ti, 24 horas al día, 7 días a la semana. Llámanos ahora al 971-296-761 o visita nuestra web fibwefire.com. Fibwefire, los mejores especialistas en protección contra incendios de Baleares.
7: Euroreciclaje Balear, líderes en compra de chatarra y metales con los mejores precios del mercado. Recogidas rápidas con pago inmediato y gestión integral de residuos para empresas, cumpliendo toda la normativa. Cobre, aluminio, hierro, acero inoxidable, baterías y mucho más. Confía en profesionales con experiencia, seriedad y el mejor servicio. Nos encontrarás en

0: Vinyali està de fira. No te perdis tot el que t'ofereix els dies 6 i 7 de juny. Dissabte dia 6, a partir de les 10 del matí, taller de pintar baldufes, actuació musical i animació infantil i a partir de les 7 del capvespre, tardeo. I el diumenge dia 7, paradetes, xaranga, ludoteca, pintacares i molt més. Aquest proper cap de setmana, Vinyali, el meravellós llogaret de Sencelles, està de fira. No te la perdis.
1: Esto es lo que hay en Fitwi Radio. Sintoniza la diferencia.

0: El joc de Ministrils va actuar este próximo domingo por primera vez desde su recuperación durante la celebración litúrgica de la solemnidad del Corpus Christi en la Catedral de Mallorca. Esta actuación va a ser la primera que va a tener lugar tras la firma del convenio de colaboración que se ha formalizado hoy entre el Consell de Mallorca y la Catedral. Se trata de un acuerdo que permite recuperar y también dar continuidad a la presencia de esta formación histórica en los actos litúrgicos que están vinculados al Corpus.
1: Pues hem aconseguit aquesta fita que jo crec que és importantíssima, que és unir aquests dos elements aquí a la seu i poder celebrar el Corpus, no? Com dèiem, doncs amb aquests ministrils aquí que de qualque manera tenen el seu origen, no? I a més també podem recuperar patrimoni musical, estan xerrant de les partitures originals que tocaven aquí en els inicis, els seus ministrils, estan xerrant de recuperar música, partitures del segle XVI i que han arribat fins al dia d'avui. Jo crec que aquesta col·laboració és importantíssima per la terra de Mallorca, és importantíssima per els ministrils, no? I que crec que formin un element més d'aquesta festivitat del Corpus, pues, mostra que entre tots feim més gran la nostra cultura i el nostre patrimoni.
2: Per la seu, aquesta firma, evidentment, és un moment molt especial i és un retornar a qualque cosa que històricament ja s'havia fet anteriorment, no?
3: Diumenge celebram aquesta gran festa del Corpus i dins d'aquesta festa introduïm el joc de ministrils del Consell que hi participarà. No és una participació nova, ja hi han participat altres anys, però sí que és nova en el sentit que participaran dins la celebració de l'Eucaristia.
0: Cat de Pera se prepara para rendir homenaje a una de sus tradiciones más arraigadas con una nueva edición de la Fira de l'Art de la Pauma. El municipio, considerado la cuna de la llata en Mallorca, va a acoger durante los próximos días exposiciones, talleres, también conferencias y actividades lúdicas para poner en valor el trabajo artesanal del palmito.
4: Si hay algo típico y propio de Cap de Pera, sin duda es la llata. La manufacturación del palmito celebra esta semana su fira, la de l'Art de la Pauma.
5: Tenim la fira de l'Art de la Pauma, enguany la feim a Cap de Pera, és bianual. Un any se fa Artà i un any la feim nosaltres a Cap de Pera. I enguany doncs, comptam amb 15 parades, ve gent doncs, de Cádiz, ve gent del País Valencià i gent de diferents punts de Mallorca. La llata ha estat una manera de viure, no? Ha estat una font molt important d'ingressos, sobretot en segons quines èpoques, que les dones varen tenir que prendre la iniciativa, no? De l'economia familiar i a través de la llata varen aconseguir ingressos per poder subsistir moltes d'elles.
4: Durante la fira se celebran coloquios y conferencias, pero también tendrá su lado más lúdico.
6: També trobarem diverses propostes musicals per amenitzar el capvespre i el vespre. A les 7 començarem amb la xaranga d'Esparrais, de la colònia de Sant Pere. Després tenim un grup local, les Tres Guitarres, on ens cantaran aquestes cançons antigues que se cantaven a les balleries, on les nostres padrines feien llata i s'ajuntaven per no només fer aquest art de la Pauma, sinó també per fer comunitat. I finalment tancarem el vespre amb el plat estrella, diguem, el grup Pitxorines, que amb una proposta amb música d'arrel i cançons que tothom coneixem, fan uns arranjaments molt, molt divertits i que ara treuen un nou disco i el presenten el seu segon concert aquí a Mallorca i el fan a Cap de Pera, així que ho esperam a tots i és a les 9:30.
4: Este fin de semana volverán a lucir las obras de arte realizadas con palmito en la cuna de la llata de Mallorca.
0: El Paladar, Jamonería y Delicatessen nació de la mano de Pepe Moreno y de Kiko Muñoz, tras años de experiencia en el sector de la charcutería. Desde entonces, la empresa ha crecido hasta convertirse en una marca reconocida por su apuesta por los jamones, quesos, vinos y productos gourmet. Combinan tradición, innovación y un trato cercano al cliente.
7: Somos una empresa nascuda a Menorca y de botigues gourmet. I bueno, estem a Mallorca, tenim 4 botigues, després feim distribució a hostaleria i també feim càtering, tenim pàgina web on venem a tota Europa i aquí a Mallorca tenim botiga en el carrer Bonaire, a Manacor i ara hem obert aquesta que és un concepte, vull dir diferent en el que tenim. Està més pensat en autoservei, reclames bocates, tenim bocates acabats de fer. Tenim un carrer com el carrer Sindicat, que té molt de trànsit i bueno, està molt enfocada en el producte local, producte de Mallorca i producte menorquí també. El producte estrella nostre que és el jamón. Nosaltres el que ens diferencia és que anem a seleccionar el producte, nosaltres anem a origen a seleccionar els productes i després nosaltres feim tot el que és el tema de pernil, ho manipulem nosaltres, vull dir, el lonxetjat el feim nosaltres, desguassant nosaltres i, vull dir, te garantises tenir la millor qualitat. En aquesta botiga, uns dels productes estrella són les bocates acabades de fer. Clar, és un puesto de pas i tenim el bocata, que bueno, és un reclam, i després ja aprofites que el client pues, provi altres productes de les illes, com les enciamades, formatges i sobrassada i tot això. I així com ja comences la conversació amb el client, pues, intentes pues, explicar-li tot el que es produeix aquí i donar-li a provar perquè vegi realment pues, la qualitat del producte.